0: Como les contamos, desde el sábado sigue activo y sin control el incendio forestal de la Vall d'Uixón. No tiene una previsión prevista de extinción. Ya es el tercer incendio más grave de la comunidad en la última década. Más de 350 efectivos trabajan de forma incesante para tratar de apagar las llamas, pero las condiciones meteorológicas y su orografía no son dos aspectos nada beneficiosos. Conectamos ya con el puesto de mando avanzado. Allí está desde primera hora de la mañana nuestro compañero Eloi Martínez. Eloi, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. El perímetre, Iolanda, ha crescut als 81 quilòmetres en les últimes hores perquè les condicions climatològiques no ajuden per l'intens calor amb 30 graus de temperatura i vents que soplen d'entre 10 i 20 quilòmetres per hora i també per la complicadíssima orografia del terreny que dificulta l'accés dels mitjans terrestres. Fernando Kindelan, responsable de l'operatiu.
2: Estamos intentando ya consolidar los frentes que están rotos pero todavía activos. Básicamente lo que intentamos es esperar el avance del fuego hasta zonas accesibles. Por tanto, estamos en donde no podemos acceder esperando el incendio para aplicar todas las labores de control que correspondan.
1: La zona que més preocupa ara mateix i durant tot el matí i on més s'estan intensificant els treballs aeris és el flanc que uneix Tales amb Alfondeguilla, que també passa per Eslida. Els responsables de les tasques d'extinció reconeixen que amb les actuals condicions de treball és impossible pronosticar com va a evolucionar l'incendi, quan es va poder perimetrar. Xevi Bolumar, responsable dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana.
3: Ahora mismo es imposible. Es un terreno especialmente complejo. Además, vamos hacia una ola de calor que viene a partir de hoy. Entonces, es imposible saber cuál va a ser la evolución ahora mismo, porque tenemos muchas horas aún complicadas por delante y muchas zonas en las que es muy difícil el acceso por tierra.
1: Ara mateix són 350 efectius que treballen sobre el terreny. Amb tots els torns en són uns 1.200, més de 30 mitjans aeris. Els vols de reconeixement de l'incendi han permès ajustar la superfície afectada, que redueix a 9.300 hectàrees cremades. Amb tot, és el tercer incendi més important a tota la comunitat valenciana en la última dècada. Més de 10.000 persones continuen hores d'ara desallotjades.
0: Casi esas 10.000, 7.000 personas evacuadas, 7.000 empadronados, 10.000 vecinos a causa de este incendio forestal de la Vall d'Uixón han cumplido la cuarta noche fuera de casa. El cansancio físico y mental repercute en el estado de ánimo de una población que todavía no sabe cuándo volverá a su hogar. Paula Varella.
4: Cada reunió del Centre de Coordinació d'Emergències suposa una esperança de rebre la notícia de que ja poden tornar, però el foc no es controla i aquest moment es retarda. Els veïns continuen en casa de familiars o amics i alguns en poliesportius com el de Moncofa. És el cas de Lorena Galindo, Raquel Fonfria i Ximo Font, veïns d'Alfondeguilla.
5: Està fent-se un poc complicat. Tenim dies de més humor, tenim dies de menys.
6: A veure, estem cansats. Portem així des del dissabte per l'esprà, que ens vam evacuar, i la veritat és que des del cansament, des de la preocupació, com estem pues, intentant fer els veïns, estem fent pinya, estem arropant uns uns als altres. I...
7: Sí, més que tot, pues, el primer dia sí que ho agarres una mica tan forces, avui ja te toquen gent que no esperes que te criden, altres que esperes que te criden o no te criden.
4: Ells iren de casa sense roba ni medicaments, pensant que estarien fora només unes hores. Ho explica l'alcaldessa d'Eslida, Lucía Doñate.
8: Des del dissabte per la vesprà anem en la mateixa roba interior, les mateixes sabates, i molta gent no s'ha portat ni diners. És a dir, i n'hi ha gent que té targetes, però n'hi ha gent que no té res.
4: Fins a este matí hi havia 310 persones allotjades en albergs i poliesportius de Sogorb, Onda, Nules i Moncofa. Creu Roja els dona suport psicològic. Josep Montilla és coordinador.
9: Un acompanyament per a ajudar-los a la gestió d'aquestes emocions i ajudar-los a intentar bueno, que puguen anar soltant i que puguen anar expressant tot el que han estat visquent.
4: Mar Valero, psicòloga d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat, explica que és important validar les emocions i expressar-les.
10: Que tengan en cuenta que las reacciones que están experimentando son normales ante una situación extraordinaria. Y es importante validar las emociones de estas personas, que no se sientan culpables por lo que están experimentando, ni por la necesidad de explicar lo que están experimentando.
4: Donat que no es preveu un canvi de la situació pel moment, d'emergències s'ha desplaçat este matí a 172 persones a la residència de la UGI, al balneari de la Vila Vella i al centre de Penyeta Roja per a que estiguen millor acomodats.
0: Gracias, Paula. ¿Puede dificultar las tareas de extinción esta cuarta ola de calor que nos afectará sobre todo de cara al fin de semana con